0: Harina, masa y magia. Estos son algunos de los ingredientes de Un trozo de pan, el espectáculo de la compañía catalana Les Pinyes, que abrirá el ciclo este mismo domingo 18 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la CACU. Una propuesta para niños y niñas a partir de 3 años que combina canciones, dibujos, títeres y música en directo para descubrir el viaje del pan hasta nuestra propia mesa. Recibió el premio a la mejor dirección en FETEN 2024 y hoy tenemos al otro lado de la línea telefónica a Marta Samar, a Celia Castellano, Noelia Fajardo y a Laura Muñoz. Bienvenidas a las cuatro.
1: Hola, muchas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Está todo preparado para que lleguéis a Villena este mismo fin de semana?
1: Estamos con muchas ganas de venir. Venimos directo de hacer una gira por varios pueblos de Salamanca y nada, será la primera vez que estemos en Villena, así que con muchas ganas.
0: Para que nos podamos centrar un poquito más en lo que hace cada una de vosotras, ¿qué es lo que aportáis a este proyecto titulado, como decíamos al principio, Un trozo de pan? Contadme un poquito, cada una de vosotras, ¿qué es lo que hacéis dentro de esta iniciativa?
2: Pues en concreto, en Un trozo de pan, lo que hago es poner un poco la música, el espacio sonoro, que diríamos, de la fiesta. Uh-huh. Y con unos cacharritos y con el xilófono voy como montando el sonido de lo que va pasando con las tres actrices o que están ahí con sus movidas con el pan, que ahora os cuentan qué van a hacer.
0: Contadme más cositas.
3: Bueno, sí, Laura es la música. Sí. Y Marta, Noelia y yo, que soy Celia, somos como las intérpretes. Y nosotras, bueno, hemos creado esta pieza de manera colectiva. Normalmente trabajamos así, nos hacemos de directoras, de todo, un poco. Y entonces nosotras nos encargamos más de la parte de la interpretación y de dar vida al pan, en uh-huh. este caso.
0: ¿Cómo surgió la idea de convertir algo tan cotidiano como el pan que tenemos en la mesa todos los días en una aventura teatral, como me decíais, creada conjuntamente, de forma colectiva?
4: Doncs mira, una mica la idea va sorgir de voler donar importància als aliments que tenim al dia a dia a la nostra taula i també d'on venen, no? Que lo important que és menjar bé i saber d'on venen i saber qui ho treballa i això, llavors volíem donar una mica importància que també les coses senzilles, al final un pa és molt senzill perquè el tenim cada dia a la taula i no li donem importància, però li volíem donar pues, el seu espai i el seu reconeixement també. I també que són coses que es fan en comunitari, no? amb la família, amics i tot això.
0: I al final conèixer també, no? Lo que n'hi ha darrere del pa, de lo que tenim damunt la taula, m'imagine.
4: Exacto, sí.
0: Sin desvelar las sorpresas que se esconden dentro de la obra, ¿cómo conseguís que la harina, la masa y los objetos acaben cobrando vida para los papás y las mamás que nos están escuchando y que quieren llevar a los peques a la obra? Contadme un poquito sobre ello.
1: Sí, el teatro que hacemos es teatro muy visual, es una experiencia que compartimos con la infancia y con toda la familia, donde los protagonistas son estos elementos que tú decías, la harina, el pan, y nosotras nos encargamos de dar vida a estos elementos, y lo hacemos a través de, como decías también al principio, de títeres, de magia, con canciones, y todo, ya te digo, desde un punto muy, muy visual y dando mucha importancia a la música en directo.
0: Claro, de eso iba a hablaros ahora. El papel que tiene Laura es fundamental al final para unir toda esta amalgama, ¿no? De cositas, ¿no? De ideas, pues como estábamos diciendo, pues por un lado los títeres, los dibujos, las canciones y evidentemente en base a eso la música fundamental.
2: Sí, es muy bonito porque todo el que va pasando a escena quedaría muy diferente sin esta música, ¿no? Le da como un to al que va pasando, le da como encara más personalidad al que va pasando. Llavors es como muy bonito que anava veient com tot va en conjunt, tot va a la part, va ben agafat de la mà.
3: I crec que lo bonic d'això també és que com la idea era aquesta cosa de l'artesania, no? Com de fer-ho, de que el pa es fa amb les mans, que el pa al final la importància o el missatge que volem donar amb l'obra és que no el compres i ja està, sinó que algú ha donat el temps, l'ha fabricat, no? Aquest treball artesanal més que té, com en aquest cas l'ofici del forner. Amb la música també volíem com donar aquesta importància i per això la Laura no són músiques gravades, no són, uh-huh. són músiques que es fan en directe i que es fan amb sons i objectes que molt quotidians també podem veure que la Laura fa sorris amb un ganivet, amb el propi pa, amb objectes que tenim tots a casa. Llavors també volíem que aquest so es anés construint també d'una manera com artesanal.
0: Imagine que això farà que cada obra siga diferent a l'anterior, no?
4: Sí, la part xula de fer un directe és que et pots adaptar una mica a com veus el públic o també a com estem nosaltres, si un dia pues, és o més ràpid o més lent o el públic riu més en un lloc, pues, és com que tot es pot adaptar i no hem d'anar a tempo de res, perquè també és xulo perquè com hem fet tantes funcions sí. juntes, hi ha una cosa que ja ens entenem molt i ens anem seguint bastant bé pues, la Laura a nosaltres i nosaltres a la Laura, i a vegades afegim coses si ens ve de gust i anem provant també coses així com nous sons o... Sí.
0: Sí, m'imagino que al final això el que fa és tindre també un poc d'intriga per a vosaltres, que no tot siga sempre el mateix.
3: Sí, completament. Fa encara més divertida i més apassionant la funció.
0: ¿Qué reacciones encontráis durante la obra en los peques o las peques que asisten a verla? Porque me imagino que también es fundamental prestarle atención a ellos mientras estáis actuando, ¿no? Y hacerlos partícipes de alguna forma de lo que estáis desarrollando mientras estáis realizando la interpretación.
3: Sí, vull dir, és una obra que realment els nois estan superactius, reaccionen molt, riuen, també se sorprenen molt amb la màgia. També hi ha molta part com d'interactuar amb ells directament, hi ha una escena que ells també participen i que poden, bueno, poden participar dient quins aliments hi ha a la cuina. També hi ha el moment de les titelles, també és un moment on també estan molt amb nosaltres i també, pues, depenent de les seves reaccions, pues, allarguem més un tros o un altre. I no sé, jo crec que és molt un espectacle que és molt bidireccional, vull dir que perquè són coses molt senzilles les que fem, llavors també estem molt atents al que fa el públic i també té un punt d'espectacle de clown i també això al final t'obliga a connectar amb sí. l'espectador.
0: Sense cap dubte. Casi para acabar, me gustaría saber qué supuso para vosotros recibir en 2024 este premio a la mejor dirección en FETEN.
4: Doncs ens va alegrar molt perquè a més és això que nosaltres acostumem a treballar de manera conjunta, llavors el fet de que ens donessin un premi de direcció era un premi com repartit entre nosaltres, llavors també dona valor a que es pot treballar bé de manera horitzontal i de manera col·lectiva com ho solem fer i com ens agrada fer-ho. I ens va fer molta il·lusió, la veritat.
3: Sí. I a més era la primera vegada que estàvem en FETEN, que per nosaltres és una fira referent en el teatre infantil i juvenil. Estàvem molt il·lusionades d'actuar allà, aleshores que reconeguen el nostre treball i que ens donen este premi, pues, va ser un honor. I que encara ara ens dona moltes alegries i ens està permetent girar l'espectacle i això, ja portem més de 250 funcions i és gràcies a això en gran part.
0: Es diuen pront, 250 funcions.
3: Sí.
0: La obra parla del companyerisme, del respecte per la terra. Què penseu, què vos agradaria que els xiquets i les xiquetes s'emportaren a casa una vegada acabi la funció?
3: Bueno, una cosa molt bonica que passa és que normalment surten amb ganes de fer pa. O sigui, que se'n van a casa i el que tenen ganes és com de dir-li a les seves famílies com, va, anem a cuinar el pa i anem a jugar amb la massa. Com que crec que hi ha aquestes dues coses, com les ganes de cuina i les ganes d'investigar amb aquest element com el pa, la farina, i també moltes ganes de jugar. Com que crec que també aquesta obra té molta frescura i et dona moltes ganes de seguir com jugant. I això crec que també és molt positiu pels nens.
0: Que al final jugar també és compartir, no?, aquestes coses, clar, aquests moments. Bueno, pues moltíssimes gràcies per atendre-nos, Marta, Zèlia, Noelia i Laura. Ens trobem aquest diumenge en la Casa de la Cultura d'ací de Villena. Les recuerdo, un trozo de pan de les Pinyes a les 6 de la tarde en el Salón de Actos de la CACU, recomendado a partir de 3 años. Bienvenidas y a seguir sumando funciones, porque ya lo hemos dicho, 250 son muchas, pero estoy segura de que serán muchísimas más. Gracias por todo.
3: Muchas.